0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 8 de juliol del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 22 de mínim, amb vent del sud-est a 10 km hora. Estarà majorment solellat, però no faltaran tampoc els intervals nuvolosos més abundants durant la vesprada. Les temperatures no baixaran algú fins el cap de setmana, però seguirem estant per dalt dels 32. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 8. I en aquestes circumstàncies avui tindrà lloc el recibiment oficial a la gent del programa Vacances en Pau de Smara. No serà al Palau de Vivel, si serà al Centre Social La Vallense, al carrer Mestre Rodrigo. Un poc de la programació d'esta vesprada ens la contaven el president Joan Badenes, president de Smara, i la responsable del programa Vacances en Pau, Pili Flors.
2: La bandera saharaui s'hissarà al balcó perquè és un acte simbòlic des de fa 32 anys. El Parlament de l'alcaldessa de la Vall segurament es visitarà, tu l'has conegut també perquè així l'has entrevistat, el delegat saharaui, sí, de València, okay. Un Parlament també per part nostra, i després una actuació, com és una festa infantil, una actuació d'un mag, després un refrigeri, un refresquet, no? I les empreses col·laboradores que donaran als xiquets regals que fan tots els anys.
3: Pues en principi estaran fins al 2 de setembre. Ah. Enguany han complit els dos mesos. Mm-hmm. Que des de la pandèmia pues, sempre s'havia recortada per problemes, però enguany han vingut el dia que tocava, estaran els dos mesos.
0: Va haver ja també una crida de cara a properes edicions, perquè de moment només n'hi ha una família que continuarà de cara a l'any que ve.
2: Les que tenim, les famílies que tenim actualment tanquen aquest cicle, excepte una família que s'ha incorporat 4 anys més. I la crida que podríem fer al programa de Vacances en Pau d'acolliment, a través del qual és molt conegut ja en la vall, famílies d'acollida tenen durant els mesos de juliol i agost un xiquet o una xiqueta saharaui, pues fem aquesta crida per a que les famílies que vulguin explorar, experimentar el que és l'acolliment, i sobretot un xiquet o xiqueta de saharaui, del qual diguem-ne que la seva situació és responsabilitat de l'estat espanyol, que es va abandonar, pues tenim un deute moral i a més de solidari per a buscar famílies d'acolliment i que el programa pugui continuar.
0: I un poc les condicions de tot això les comentava Pili Flors.
3: En el mes de febrer ja tanquem el programa,
0: claro,
3: i enviem tota la documentació per a demanar aquests xiquets 1, 2, 3, 4, 25 els que vulguin. La nostra associació, gràcies a l'Ajuntament de la Vall, que tenim un conveni, gràcies als donatius de la gent particular i gràcies també a l'Ajuntament de Vilavella, que ens aporta, podem seguir en aquest programa.
0: Parlem ara que l'Ajuntament de la Vall ha invertit 70.000 euros per a reduir un 60% el consum elèctric de la piscina coberta. L'actuació executada per l'empresa pública Emsevall substituirà les antigues plaques solars tèrmiques per un nou sistema fotovoltaic més eficient que permetrà un important estalvi energètic i econòmic. Alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
4: En una inversió de vora 60.000 euros per tal de poder dur endavant, evidentment, la part econòmica, que no és poca, una de les instal·lacions que més consum té al llarg de l'any de llum, per tal de calentar l'aigua, de mantenir tota la pròpia instal·lació, però sobretot, i per a mi el més important també, és la part de la sostenibilitat mediambiental, no? Que sabem vostès que ja vam donar a conèixer la instal·lació de plaques al mercat municipal i tot un pla que despleguem a la ciutat per tal d'instal·lar plaques solars a la ciutat de la Vall d'Uixó. Vam ser els primers, els pioners en promocionar polítiques públiques des de lo municipal per tal d'instal·lar en les vivendes dels edificis de la ciutat plaques solars, i per això pues, bueno, ha sigut moltíssima la gent particular que s'ha acollit a aquesta iniciativa que vam llançar des del govern municipal ja en la guerra d'Ucraïna i en la pujada de preus que això va portar, no? I que això va portar pues, bueno, moltíssima gent que se va sumar a la iniciativa de l'Ajuntament i molts altres ajuntaments que després se van sumar a aquesta iniciativa, no? Aleshores jo crec que és inevitable poder pensar que este govern està compromès en la sostenibilitat, està compromès en la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
0: I també n'hi haurà una obra que se farà, una actuació que se farà al llarg del mes d'agost.
4: Anem a fer una obra, jo crec que important, perquè era una reivindicació de la ciutadania de la Vall des de fa molt de temps, que era la instal·lació per fi una altra volta d'una nova sauna, ja que la que teníem es va trencar, se va llevar i no se va posar o no se va reposar. I aleshores, en una inversió d'uns 30.000 euros, farem una nova sauna i farem també un lloc per als socorristes perquè puguen tindre el seu lloc on treballar, i això ho farem durant el mes d'agost. I se suma també una inversió que vam fer, que esta no se veu però que és molt necessària, sobretot quan entres, que és tot el canvi de la respiració, no? de la pròpia piscina, de l'aire de dins, de la instal·lació, i que per lo tant són inversions que se van fent de maquinària que ja té els seus anys i que se suma a la que van fer l'any passat així a la part d'accessibilitat, que crec que és un èxit i que ha sigut molt reivindicada per la ciutadania, no? Així que seguim endavant treballant per una ciutat més sostenible, una ciutat compromesa amb el seu futur i que mire també l'eficiència econòmica i que siga capaç de poder planificar el futur en una inversió que en 3-4 anys estarà amortitzada.
0: Com saben, les obres de l'edifici de l'Ajuntament de la plaça del centre estan paralitzades i en res arrencaran una nova edició de les penyes en festes, que passaran el tradicional, en el clàssic recorregut del tancament. Li preguntaven per esta qüestió al regidor d'Urbanisme, Vicent Pitàs, que diu que està convençut que passarà com sempre per ahir, perquè de moment l'Ajuntament no contempla cap altre escenari.
1: L'Ajuntament no té altre camí que ixe, vull jo. Des de no estem treballant en un altre escenari. Per tant, si treballem només en aquest escenari, sí que és veritat, conforme t'he dit abans, que podria haver algú que ens diguera no podem. Evidentment, l'obra és de portes per a dins, lo de fora simplement és un acopio. L'acopio a dia d'avui no impedís el passar el tancament perquè està fora de lo que és la part, molt poc n'hi ha que retirar, no? De lo que és la sí. part del ballat. Per tant, en un principi no contemplem un altre escenari, a no ser que vingui una ordre superior i que ens diguera el contrari.
5: Claro.
1: Però sí que t'he dit que la Junta sí que sap que pel carrer Guzmán no podrà passar el Chupinazo. Per tant, la Junta sí que tindrà que decidir per on passa el Chupinazo.
0: Bueno, pues almenys ja coneixem també ese detall.
6: En Caixa La Vall Montcófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más...

0: trenquem moltes voltes els vincles necessaris per tal d'establir una bona relació.
1: I la Diputació de Castelló posa a disposició de Soneja i Azuévar una línia de catàstrofes per ajudar amb els danys ocasionats per l'incendi. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 8 de juliol del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 36 graus de màxima, 22 de mínima, amb vent del sud-est a 10 km hora. Estarà majorment solellat, però no faltaran tampoc els intervals nuvolosos més abundants durant la vesprada. Les temperatures no baixaran algú fins el cap de setmana, però seguirem estant per dalt dels 32. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 8. I en aquestes circumstàncies avui tindrà lloc el recibiment oficial a la gent del programa Vacances en Pau de Esmara. No serà al Palau de Vivel, si serà al Centre Social La Vallense, al carrer Mestre Rodrigo. Un poc de la programació d'esta vesprada ens la contaven el president Joan Badenes, president d'Esmara, i la responsable del programa Vacances en Pau, Pili Flors.
2: La bandera saharaui s'hissarà al balcó perquè és un acte simbòlic des de fa 32 anys. El Parlament de l'alcaldessa de la Vall segurament es visitarà, tu l'has conegut també perquè així l'has entrevistat, el delegat saharaui sí. De València, uh-huh. Un Parlament també per part nostra, i després una actuació, com és una festa infantil, una actuació d'un mag, després un refrigeri, un refresquet, no? I les empreses col·laboradores que donaran als xiquets els regals que fan tots els anys.
3: Pues en principi estaran fins al 2 de setembre. Enguany han complit els 2 mesos, que des de la pandèmia pues, sempre s'havia recortada per problemes, però enguany sí, enguany han vingut el dia que tocava, estaran els 2 mesos.
0: Badenes feia també una crida de cara a properes edicions, perquè de moment només n'hi ha una família que continuarà de cara a l'any que ve.
2: Les famílies que tenim actualment tanquen aquest cicle, excepte una família que s'ha incorporat 4 anys més. I la crida que podríem fer al programa de Vacances en Pau d'acolliment, a través del qual és molt conegut ja en la Vall, famílies d'acollida tenen durant els mesos de juliol i agost un xiquet o una xiqueta saharaui, pues fem aquesta crida per a que les famílies que vulguin explorar, experimentar el que és l'acolliment i sobretot un xiquet o xiqueta de saharaui, del qual diguem-ne que la seva situació és responsabilitat de l'estat espanyol que es va abandonar, pues tenim un deute moral i a més de solidari per a buscar famílies d'acolliment i que el programa pugui continuar.
0: I un poc les condicions de tot això les comentava Pili Flors.
3: En el mes de febrer ja tanquem el programa,
0: claro.
3: I enviem tota la documentació per a demanar aquests xiquets 1, 2, 3, 4, 25 els que vulguin. La nostra associació, gràcies a l'Ajuntament de la Vall, que tenim un conveni, gràcies als donatius de la gent particular i gràcies també a l'Ajuntament de Vilavella que ens aporta, podem seguir en aquest programa.
0: Parlem ara que l'Ajuntament de la Vall ha invertit 70.000 euros per a reduir un 60% el consum elèctric de la piscina coberta. L'actuació executada per l'empresa pública Emsevall substituirà les antigues plaques solars tèrmiques per un nou sistema fotovoltaic més eficient que permetrà un important estalvi energètic i econòmic. Alcaldessa de la Vall, Tania Baños.
4: En una inversió de vora 60.000 euros per tal de poder dur endavant evidentment la part econòmica, que no és poca, una de les instal·lacions que més consum té al llarg de l'any de llum, per tal de calentar l'aigua, de mantenir tota la pròpia instal·lació, però sobretot, i per a mi el més important també, és la part de la sostenibilitat mediambiental, no? Que sabem vostès que ja vam donar a conèixer la instal·lació de plaques al mercat municipal i tot un pla que despleguem a la ciutat per tal d'instal·lar plaques solars a la ciutat de la Vall d'Uixó. Vam ser els primers, els pioners en promocionar polítiques públiques des de lo municipal per tal d'instal·lar en les vivendes dels edificis de la ciutat plaques solars, i per això pues, bueno, ha sigut moltíssima la gent particular que s'ha acollit a aquesta iniciativa que vam llançar des del govern municipal ja en la guerra d'Ucraïna i en la pujada de preus que això va portar, no? I que això va portar pues, bueno, moltíssima gent que se va sumar a la iniciativa de l'Ajuntament i molts altres ajuntaments que després se van sumar a aquesta iniciativa, no? Aleshores jo crec que és inevitable poder pensar que este govern és compromès, està compromès en la sostenibilitat, està compromès en la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
0: I també n'hi haurà una obra que se farà, una actuació que se farà al llarg del mes d'agost.
4: Anem a fer una obra, jo crec, important, perquè era una reivindicació de la ciutadania de la Vall des de fa molt de temps, que era la instal·lació per fi una altra volta d'una nova sauna, ja que la que teníem es va trencar, se va llevar i no se va posar o no se va reposar, i aleshores en una inversió d'uns 30.000 euros farem una nova sauna i farem també un lloc per als socorristes perquè puguen tindre el seu lloc on treballar, i això ho farem durant el mes d'agost. I se suma també una inversió que vam fer, que esta no se veu però que és molt necessària sobretot quan entres, que és tot el canvi de la respiració, no? de la pròpia piscina, de l'aire de dins, de la instal·lació, i que per tant són inversions que se van fent de maquinària que ja té els seus anys i que se suma a la que vam fer l'any passat així a la part d'accessibilitat, que crec que és un èxit i que ha sigut molt reivindicada per la ciutadania, no? Així que seguim endavant treballant per una ciutat més sostenible, una ciutat compromesa amb el seu futur i que mire també l'eficiència econòmica i que siga capaç de poder planificar el futur en una inversió que en 3-4 anys estarà amortitzada.
0: Com saben, les obres de l'edifici de l'Ajuntament de la plaça del centre estan paralitzades i en res arrencarà una nova edició de les penyes en festes, que passaran el tradicional, en el clàssic recorregut del tancament. Li preguntaven per esta qüestió al regidor d'Urbanisme, Vicent Pitàs, que diu que està convençut que passarà com sempre per ahir, perquè de moment l'Ajuntament no contempla cap altre escenari.
1: L'Ajuntament no té altre camí que hi sabeu jo. Des de no estem treballant en un altre escenari. Per tant, si treballem només en aquest escenari, és així que és veritat, conforme t'he dit abans, que podria haver algú que ens diguera no podem. Evidentment l'obra és de portes per dins, lo de fora simplement és una còpia. La còpia a dia d'avui no impedís el passar el tancament perquè està fora de lo que és la part, molt poc n'hi ha que retirar, no? De lo que és la part del ballat. Per tant, en un principi no et contemplem un altre escenari, a no ser que vingui una ordre superior i que ens diguera el contrari.
5: Claro.
1: Però sí que t'he dit que la Junta sí que sap que pel carrer Guzmán no podrà passar el Chupinazo. Per tant, la Junta sí que tindrà que decidir per on passa el Chupinazo.
0: Bueno, pues almenys ja coneixem també i se detalle.
6: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
7: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I parlant de festes, sapiguem que en res d'arriba el desembarcament de Santa Maria Magdalena a Moncofa. Les festes patronals seran del 17 al 31 de juliol amb una àmplia programació per a tots els públics. Així el que hem tingut és el final de temporada d'Espai de Família i servei que presten des de serveis socials comunitaris. El regidor feia este balanç.
8: I en aquest cas, les vacances són claus per a reconnectar moments familiars que potser durant el curs pel treball o per l'escola o per les activitats extraescolars no trobes, i a més en este moment que tenim per a

0: por hoy. Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure el suig i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Travera a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
0: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
6: Cadena Ser. 100 años de radio.

0: El café de la historia. Juan Fuertes Palasí.
1: M'agrada escoltar esta musiqueta, banda, perquè, òbviament, el tema m'agrada perquè indica, a més, que la veu que anem a escoltar a continuació és la de Juan Fuertes. I en octubre vam escoltar a Juan en un programa espectacular. A mi m'hauria agradat que haguessin un segon pegaet dia a lo que era tots anys, perquè el tema era el cementari de la Vernitxa, de fet, l'actual, l'únic que tenim ara en la vall. Però bueno, no va ser possible per circumstàncies, per programació, etc. Però allò quedava pendent i se deute anem a saldar-lo ara. Així que salude ja, sense més dilació, a Juan. Juan, bon dia.
2: Vicent, bon dia, un plaer, com sempre. Com estàs?
1: Pues bé, demanar-te disculpes un poc perquè, clar, a lo millor haverà sigut en aquell momentet, no? I pegaet, el tema de tots anys i tot això, no fou possible, però bueno, de segur que la informació està plena de curiositats, com sempre.
2: No passa res, sí. Parlem del cementeri, haver estat bé per Halloween. Sí. Anem a parlar sobre el cementeri de la Vernitxa. Anem obligatoriament a la dècada dels 30, a l'època de la República, perquè és en aquest moment quan es comença a construir el cementeri nou. Hem tratat, jo crec que en altres programes, sobre els problemes que ja donava, pues, pràcticament des de tot el segle XX, el cementeri vell, el del Calvari. Les persones més majors saben perfectament perquè l'han conegut encara en peu. Les més joves pot ser que no, però també deuen de conèixer que el cementeri del Calvari estava dalt, a l'ermita del Cristo, uh-huh. I allí estava el cementeri de les dues parròquies. I aquest cementeri, el cementeri vell, pues, ja venia donant molts problemes, com dic, pues, per la seva capacitat molt limitada. Ja en 1900, imagineu-vos, havien passat 30 anys i encara estaven allí, i per la proximitat cada vegada més al poble que anava creixent cap al nord. Vam parlar en l'anterior programa que vam tratar, vos recordareu, de l'avinguda Cor de Jesús, de l'eixample del poble cap a dalt, tot el que són els carrers actuals de Blasco Ibáñez, l'actual carrer Filipines, Chacó, que aleshores seria la calle Preciados, l'actual Ruperto Chapí, que està al carrer Chapí, és tot el que és la tàpia del convent, puja cap amunt, eren moments, com vam tractar ja, pues, que la població tenia certs moments de desahogo, no? D'esplendor gràcies a la fabricació del calçat per l'exèrcit, tant de Segarra com de les dues cooperatives, la socialista i la catòlica. Per cert, Vicent, en el programa este jo vaig donar una xifra equivocada del quinquenio 1931-1936, si no recorde mal, vaig dir en aquest moment que les subhastes de calçat per a l'exèrcit van pujar fins a la xifra de 12 milions de pessetes, no sé si 12 o 12 milions i mig de pessetes en aquests 5 anys, que ja és una bona xifra. I és que resulta que el sumatori de l'Excel me va jugar una mala passa i no eren 12 milions, eren 19 milions 800.000 pessetes. O sigui, és una xifra considerable,
1: sí, sí.
2: El que en aquest moment estava entrant en la vall només per a les subhastes de l'exèrcit. En lo qual, ixe creixement demogràfic, ixe creixement de la població se justifica un poc, no? Com anava, com dic, creixent cap al nord i el cementeri del Calvari, pues, ja era una incomoditat.
1: Perdona, Juan, això voldria dir que el que coneixien com a la vall llarga era que la vall anava fent-se també ampla.
2: S'anava fent grosseta, sí. Sí, anava creixent cap amunt. No creixia cap a baix, també ho vam mencionar, pues, perquè estava l'horta,
1: sí.
2: I ahí n'hi havia molts interessos, no? La fèrtil horta de tot el que era el sur del poble. Doneu-vos compte fins a quin punt el cementeri del Calvari estava ja fet pols, que és un regidor en 1930, el regidor és Bri Bernús, que en un pleno municipal dia que manifiesta que le han comunicado que en una sepultura del cementerio se ha colocado un cadáver cubriendo tan solo la caja un palmo de tierra. O sea, a banda que ya no cabían más en los nichos, las sepulturas de tierra, pues allá es un terreno rocoso y no se podía escarbar más, ¿no? La situación, como dije, era insostenible. Yo recordé, en el año 68, yo era un chiquet, tenía aleshores 8 años, com jo, pues molts dels que mos escolten l'hauran visitat, pues perquè era una oferta lúdica, no?, per a les criatures, entonces no n'hi havia...
1: Jo vaig néixer a l'any, per exemple.
2: Pues jo recorde aixina somerament, la meva xicoteta experiència. Allí a la part de darrere n'hi havia un tros trencat en la que els xiquets pues anàvem a guaitar, no? Uh-huh. I se veia el cementeri... El meu record és ixe, abandonat però no vandalitzat, abandonat pues en brosses altes i en alguna sepultura
1: descuidat,
2: clar, pues era un cementeri que s'havia abandonat, ara ho contaré, en 1935-36, val? Imagineu-vos allí en la guerra, pues soldats que se refugiarien o alguna tropeleria que cometerien pues en alguna sepultura. La qüestió és que des de la tàpia nosaltres no mos atrevíem a entrar, entre altres coses, mitat por a la mateixa ubicació, mitat por als policeros que te pillaren allí dins. El policero, pues no veas. La qüestió és que guaitaven i jo recorde perfectament que hi havia una sepultura oberta i allí a mitat fondària de la sepultura se veia un crani i nosaltres especulàvem: això és un baló. No, això és una calavera. Evidentment no podia ser un baló. Feia un baló allí de color os, de color groc, en la, a mitat de la d'esta. La qüestió és que anàvem allí de vegada en quan a veure la calavera. Tinc una anècdota molt graciosa, jo crec que desconeguda, en la vall, que me contava mon tío Pepe, mon tío José Palací Rovira, en la vall també el coneixeran, el doctor Palací, que ja falta, desgraciadament, fa un parell d'anys. Ell era un gran contador d'històries, d'anècdotes. Pues, permitiu-me que obriga este xicotet parèntesis, perquè resulta que quan ell era un xaval, bon, anem als anys 40, ell va néixer, si no m'equivoco, a l'any 32, pues això seria al voltant del 44, per ell plena i dura postguerra, el grup de xicuelos pues també anaven allí al cementeri que havia estat abandonat pues una dècada abans, no? I era una de les ofertes d'oci de la xavaleria. Ells anaven allí juntament en Ricardo Portalés, que després va ser metge, era fill també de don Ricardo Portalés, el vell. Ricardo Portalés era algo més jovenet que ells, pues si ells podien tindre en aquest moment 12 o 14 anys, pues Ricardo Portalés ne tindria 8 o 9. Clar, era un poc la mascota del grup, no?
1: Sí, sí.
2: Pues allí al cementeri n'hi havia un nicho que estava mitja obert, i allí n'hi havia uns restos, un cadàver que ells li diuen el Dandy. El Dandy, perquè estava tot mudat, era una calavera a eixes hores, no? Ja dic, un esquelet, un sec, però tot mudat en les seues sabates de xarol, en la seva camisa de coll alt, d'estes blanques antigues que arribaven pràcticament fins a dalt del coll, o sigui, mudat, no? Pues això per uns xiquets de la postguerra que anaven vestits en espardenyes i de mala manera... es llamava molt l'atenció veure un cadàver així tan mudat, i sobretot les sabates de xarol que guaitaven per la caixa, no? La qüestió és que li van preparar una jugarota al pobre Ricardo Portalés. Per cert, Vicent, tinc una foto de Ricardo Portalés xicotet, devia de ser en esta època, la penjarem si te pareix,
1: sí,
2: les xarxes, que la seva cara és un poema, perquè devia ser molt pillo, no? Uh-huh. La voreu sí, si sí. Entreu en el Facebook o en les xarxes socials. Uh-huh. La qüestió és que li van preparar una jugarota al xicuelo, al xiquet. Jo no sé com ho van fer, per mig d'un filet ells se van amagar y van a preparar un resorte de manera que alzara les abates del cadáver, dels restos, no? Les abates de xarol, teixina per dalt de l'ataúd. I li ho van dir al Ricardito. I, Ricardo, a què no vas tu a veure el dandi? Total, que preparar la jugarota, allí estos amagats, allí veuen entrar a Ricardito, i conforme s'acosta allí al nicho, es tiren del cordellet i les sabates de xarol, brrr, pac amunt. El Ricardo, que veu allò, va botar la tàpia i me contava amb un tio, me obdien aquestes paraules, i en tot el dia el vam estar buscant i no el vam veure ja a Ricardo. I ja dic, això me ho contava amb un tio, il·lustra un poc quin era l'estat, pues, ja del cementeri.
1: Sí.
2: Per cert, també un incís, és una llàstima que en el moment que se va derribar el cementeri no s'haurà fet un estudi de les sepultures, pues, perquè degué, molt interessant, pues, pas historiadors, no? No sols els noms, sinó segur que allí n'hi havia alguna làpida també històrica, històrica artística, vull dir. No ho sé, és una llàstima que no sé si això se va derribar en l'època de Saragossa, en els anys 80. En fi, m'ha enrotllat ahir un poc, disculpeu, seguim.
1: Està molt xula l'anècdota.
2: El cementeri de la Bernitxa, com dic, ja urgia, ja en els temps de la dictadura de Primo de Rivera, els consistoris ja van estar lluitant, pues, per buscar uns terrenys perquè era necessari. Ja van localitzar allí els terrenys necessaris, ja se va fer un estudi, pues, de que n'hi haguera un bon toll de terra per a donar una sepultura correcta segons les normes sanitàries, que no n'hi haguera ninguna filtració d'aigua, en fi, que no destorbara la població conforme estava destorbant el cementeri del Calvari. La qüestió és que el final de Primo de Rivera, de la dictadura, ja va portar els seus problemes econòmics i el projecte ja estava paraulat, els terrenys se van suspendre, no? Tot això ho reprèn la República, els distints consistoris de la República, i ja compren els terrenys, que per cert van costar 4.000 pessetes els terrenys per a construir el nou cementeri. També va ser en 1929, jo crec que això ho vam parlar, quan l'arquitecte Mariano Peset, que és el mateix arquitecte, ja ho sabeu, que va dissenyar el cementeri, l'arquitecte Peset va fer el disseny del projecte del nou cementeri. Aquell projecte, si entreu en el meu llibre, el número 3 de la col·lecció, podeu veure allí el boceto. Era un cementeri monumental. Si s'haguera portat a terme, avui tindríem el cementeri més monumental de la província, sense ningú lloc a dubtes. Però, clar, arriba la República en tota l'època de crisi, a pesar de que la vall, bueno, se salvava, per lo que han mencionat, per la indústria del calcer. Arriba el període de crisi i no estava l'horno para bollos, no? Entonces, això per una banda. Per l'altra, jo sospite que n'hi havia certa malícia, no sé si serà la paraula correcta, malícia cap a l'arquitecte Peset. Jo ho atribuïs a que va ser l'arquitecte municipal durant la dictadura, no? Per lo tant, pels regidors republicans no veien en bona, en molt, no devien de veure en molt bona cara a Peset, pues, perquè va ser un personatge, pues, que en certa manera medra en estos anys de la República. Passa lo mateix en Joaquín Rambla. Joaquín Rambla Castelló, sabeu també que va ser el tècnic municipal, ell va fer, entre altres coses, o va dissenyar el centre obrer del carrer Sánchez Tarazona. Era el perito municipal en aquests moments, però Joaquín Rambla era perito agrícola, perito agrònomo, per lo tant no estava capacitat per a la tasca que exercia com a tècnic municipal. Això Leonardo Mingarro, que era regidor republicà, ho fa veure en l'Ajuntament, diu, este home no està capacitat segons la normativa. La normativa diu que el tècnic municipal té que ser o un arquitecte o, en el seu defecte, un aparellador. La qüestió és que rebugen els servicis de Joaquín Rambla i contraten a Joaquín Burguete, Joaquín Burguete Sancho, que era efectivament aparellador. Per lo tant, és Joaquín Burguete el que reprèn el disseny de Peset, de Mariano Peset, però l'adapta a la situació econòmica de l'època, que, com dic, era més bé pobra. Si vos fixeu en el perfil del disseny de Peset i en el disseny del cementeri actual, veureu que n'hi ha certa similitud. Peset dissenya una espècie de sarcòfago dalt del pòrtic, que se pot veure el perfil que mos pot recordar al d'un sarcòfago, i als costats dos obeliscos. Que també es podeu veure, el que passa és que estan penes i presos, es podeu veure en el disseny o en l'actual tàpia, l'antiga tàpia del cementeri, dos obeliscos més baratos, no? D'una versió més econòmica.
1: Sí.
2: Per cert, també torne a fer un incís perquè me pense que va ser per així per la ràdio, José Enrique, l'amic José Enrique, va mencionar que estos obeliscos tenien certa relació en la maçoneria, dient que Leonardo Mingarro, que va ser un dels artífexs de la construcció de la Bernicha, era maçó, com efectivament ho era, i l'obelisco és un símbol maçònic, no? Jo sent dissentir un poc de l'amic José Enrique i tinc, entre altres coses, perquè ja Peset dissenya estos obeliscos i Leonardo Mingarro en aquests moments no tenia res que veure en l'Ajuntament. Uh-huh. L'obelisco, que és un element arquitectònic que prové de l'antic Egipte, el reprèn la cultura grecorromana com a monument funerari, i com a similitud adopta el ciprès. És un poc un element que mira cap al cel, no? Llarg, que mira cap amunt. Entonces ahí está la similitud, no? Sense anar més lluny, hi ha un obelisco en el cementeri de Castelló que recorda les víctimes del cine, de l'incendi del cine La Pau, que van morir 20 o 21 xiquets en 1918, si mal no recorde. Vull dir, és un element que trobareu en molts cementeris. Per tant, estos obeliscos que estan adossats a la paret allà al cementeri, la seva simbologia és ixa, és com a element funerari. Bueno, la qüestió és que la construcció del cementeri de la Bernicha li va vindre molt bé al Consistori República, perquè hasta d'ara el cementeri del Cristo, pues era cementeri parroquial. Clar, la República dicta la Ley de Secularización de Cementerios, en la qual la Iglesia perd la potestat de la propietat, no?, d'eixos cementeris. La qüestió és que el cementeri de la Bernicha passa a ser cementeri municipal a la que li lleven la creu. En el projecte de Peset pues figurava una creu dalt del cementeri. Clar, al ser la mateixa llei de secularització dictava que no n'hi hauria cap símbol religiós, no? I com dic, passa a ser cementeri municipal, que per cert, l'escut que n'hi ha dalt, si vos fixeu, té la corona mural de la República. Esta vega sí, la corona mural de la República, perquè s'acaba en estos anys. Ah, per cert, se me olvidava, respecte a l'enterrament d'este tipus de persones, de republicans que eren agnòstics o inclús d'algun protestant que, pues, per lo que fora, vivia sin la vall, a estos s'enterraven en un corralet a banda, estic tornant altra vegada al cementeri del Calvari, s'enterraven en un corralet a banda que estava extramuros, no? De manera que si n'hi hava, conforme n'hi haven, republicans dels antics, que no volien, que no comulgaven en la religió, en ninguna religió, ni en la catòlica, com és el cas, anaven a enterrarlos al corralet este, a lo que sería el cementerio civil. Clar, este cementeri civil ja n'hi ha moltes cròniques que està completament abandonat. Pues imagineu-vos, en un règim catòlic i en una societat en la que la Iglesia és la que mana, era un poc pues, com el corral quasi de la basura, te diria, no? I això ho dic perquè estos testimonis parlen de un cementeri civil completament abandonat en la qual n'hi ha que desenterrar a un cadàver per enterrar al que s'acaba de morir, apenas n'hi ha puesto, en la qual el cortejo fúnebre té que anar esquivant esgarroferes perquè no n'hi ha ni camí d'entrar, en la qual s'estan caent els mateixos murs del corralet del cementeri civil. Jo no sé, això sí que no ho he conegut, no sé exactament on estava situat este cementeri civil, no? Que, com dic, devia ser xicotet de veres. Uh-huh. Tot això pues, s'acaba en el nou cementeri de la Vernitxa. El cementeri de la Vernitxa s'inaugura oficialment el dia 1 d'agost de 1935. Aleshores ja s'havien efectuat enterraments en terra, pues perquè el del Calvari ja no donava més de sí. Apuntar que el cementeri, bueno, avui està molt desdibuixat pues, perquè s'han anat fent diverses ampliacions, però el cementeri era quadrat. Conforme entrem per la porta antiga, diguem, tot el que és la banda de la dreta, tot això s'ha derribat per ampliar per ixe, tot ixe carrer. Clar, els primers enterraments se fan en ixa banda, en la banda de la dreta. Allí se va sepultar el que jo tinc entès que va ser el primer cadàver, que va ser precisament el de Leonardo Mingarro, regidor republicà. Això ho sé per unes notes inèdites de Mauelo, de Francisco Fuertes, que diuen textualment: fue concejal de nuestro ilustrísimo ayuntamiento y propuso que se dedicara un nicho al primero que se enterrara en el nuevo cementerio, y fue él mismo quien tuvo que cumplimentar el acuerdo. Es Leonardo Mingarro, el regidor republicà, com dic, el primer que, així no ho entenc jo, que fiquen en un nicho, però prèviament, ja, com dia, en terra ja havien hagut diversos enterraments. Avui en dia, si voleu trobar a Leonardo Mingarro, està al fondo. En el moment que s'ha obrit aquest carrer, sí. Algunes sepultures se les han endut al fondo. Anava a dir que se m'ha passat que el mateix consistori va deixar per escrit que, llig textualment, el primer enterramiento que se practique se regale un nicho o fosa a petición de la familia del difunto. También se acuerda que se coloque una placa en la que se indique la fecha de apertura del cementerio, así como el nombre del primer enterramiento verificado. O sea, esa placa yo no sé si la deberían de arribar a posar, si estava, pues, degué de desaparèixer en els anys 80, no? M'estaves dient...
1: Sí, el 86 van obrir.
2: Degué de desaparèixer quan van obrir aquest carrer, no sé si existia, ja dic. Hasta ahí és el que jo sé. Leonardo Mingarro, segons les notes de Mauelo, va ser el primer que va disfrutar el nicho. Jo imagine que li el regalarien per això que van dir en el pleno municipal i por ser vos quien sois, no? Per la seva condició de regidor republicà en ixe moment. Hasta aquí puedo leer, don Vicent. Dir, en tot cas, que no ho he dit, que encara que no vinga a cuento, que el tancament del cementeri del Calvari va vindre molt bé, com hem dit, no sols per l'ampliació de la zona urbana, sinó també per la construcció del grup escolar. El grup escolar que avui coneixem com a Cervantes se construeix en estos moments de la República. Aleshores se coneixia com a grup escolar número 1 i se comença a construir pues, perquè era, igual que el cementeri, una necessitat obligada, una necessitat perentòria de la població. Tinc uns datos que il·lustren hasta quin quin punt la carència en quant a escoles així en el poble. Uns datos de Pedro Viruela, en l'època era mestre nacional així en la vall. Ell parla que en la vall, en aquests moments, en 1930, n'hi haven 1.350 xiquets i xiquetes per a set mestres. Això vol dir que tocaven a 190 xiquets per mestre. És una xifra inassumible, no? N'hi haven molts xiquets i xiquetes per escolaritzar. Uh-huh. Feia falta el centre escolar. El que passa és que no se podia començar a construir perquè la normativa dia que un centre escolar no pot estar proper d'un cementeri, i per a obrir-lo fa falta que estiga ja tancat des de 5 anys arrere el cementeri, com era el cas del cementeri del Calvari. Apuntar ja, pues, per a la història local, que el grup escolar número 1, el del Cervantes, en la guerra el van destruir, se van emportar tota la fusteria, el sostre també el van derribar, allí només van quedar l'estructura, els pilars pràcticament, la tabiqueria també la van fer pols, i després les regions devastades el que construeix el centre escolar. Això no ve molt a cuento, però en fi, com pilla per allí, per l'entorn del cementeri vell, pues se ho volia dir.
1: Si pilla, de fet pilla de camí, molt a prop.
2: Pilla de camí, efectivament.
1: Jo sí volia preguntar-te una curiositat, Juan, si me permetisses, respecte al cementeri precisament del Calvari. Recordar que en un poble del dos de tot també n'hi havia, sí, diguem, com dos parts, no? El, sí, del poble, sí, de Baix Sant Reven a un costat i des de dalt a un altre. Això és totalment cert, no?
2: Sí, sí, els dos calvaris, un calvari que és la calle Balmes i el carrer Calvari, que apunten els dos allí al Cristo. També en esta època, aquests dos vials és quan se serren els cipresos, allí n'hi ha ben almenys 150 cipresos que també van tots a l'aire, pues, per necessitats de l'edificació.
1: Sí.
2: Vull acabar, si tenim un poc de temps, Vicent, vull acabar també, pues, cridant l'atenció, pues, més que res, que no torni a passar el que va passar en el cementeri vell, sobre les sepultures històriques que avui existeixen en la vernitxa de personatges, sí, importants. És possible que el dia de demà arribi un regidor, una regidora jove, i ignore, pues, quines són certes sepultures que més o menys ja permaneixen abandonades, no? I diga, això llevevo, tal, i desapareixca en això. No estaria de més que, no sé si des de cultura, se catalogaren aquest tipus de... Jo crec que aquesta feina no està feta. Aquest tipus de nichos, no? Pues tinc així un paperet, per exemple... nichos històrics, pues, per exemple, de Julio Portales Ribelles i de la dona de Matilde Bel Esquerdo. El primer va ser metge, el huelo de Ricardo Portales, que, sí, estàvem parlant,
1: sí, sí.
2: La Matilde Bel va ser mestra, el primer mor en l'any 25 i la segona en el 32. Són sepultures molt antigues, però són històriques. Leopoldo Ribelles, un polític conservador de l'època de la restauració, la mateixa de Leonardo Mingarro, de polítics, de metges com Octavio Ten i la dona Josefina Ramos, la família González Creixac i Rabanal Sorlí, són famílies burgeses balleres, el Sánchez Tarazona i Rosario Creixac, que està també en prou mal estat. Jo imagino, pues, que la família va perdent-se, els nets i rebesnets, se perd la pista i ahí queden les sepultures que no per velles o abandonades deixen de tindre el seu interès històric. Per cert, també n'hi ha una que és la més antiga del cementeri, no sé si alguns sabreu on està, que és del segle XIX. Clar, aquestes sepultures se van emportar del cementeri vell a les famílies que ho demanaven, i és d'un Arnau, no sé si és José Ramón o Vicente Ramón Arnau, no sé què, 1895 o per ahí, és la més antiga del cementeri. Si la busqueu, està en el raconet de l'esquerra, conforme entres,
1: sí,
2: en el raconet de l'esquerra, per baix, està aquesta sepultura del segle XIX, com dic. També, al meu entendre, considera històriques, entre altres coses, perquè ixa paret se va derribar per fer l'ampliació, com estaven comentant adés, a tots els assassinats en 1936. Parlant de memòria històrica, no convé està molt bé que recuperem de les cunetes els cadàvers dels abuelos que estan ahí indignament, però també està bé pues, que no passem per damunt de, pues, dels Bobaira, de Fernando Bobaira, d'Enrique Moya, de Ramon Barrachina, de José Nebot, de Buixán, falangista també, assassinat en els primers moments, en 1936, conforme l'interès que té també la sepultura d'un alferes republicà, que també la trobareu per allí, també mort en combat en 1936, és l'alferes Joaquín Orenga Salvador, una sepultura molt interessant, les lletres són típicament republicanes, jo no sé com en l'època del franquisme, això no va anar a l'aire tampoc. En fi, volia cridar l'atenció sobre aquest tipus de patrimoni molt important que jo considero que s'hauria de catalogar i conservar per la posteritat. I hasta així te puc contar, Vicent.
1: Seria molt interessant, igual que entres al cementeri de València i preguntes i te diuen exactament on estan, preguntes per Nino Bravo i te diuen exactament on pots trobar-lo, que diu Nino Bravo, diu Blasco Ibáñez, o diu etc. Bueno, pues en la vall també, no, en la nostra seria espectacular, sí, que quedara pues ahí, anotat, i que qualsevol persona, historiador o no, un ciutadà, un curiós, etc., que preguntara on està tal nicho i que lo digueren, Juan.
2: Efectivament. Això me recorda que en el cementeri de Castelló, si aneu a Borel, n'hi ha un munt de nichos que tenen una iniciativa molt interessant de l'Ajuntament, que tenen una xocoteta nota, perquè són sepultures artístiques fetes, que no serà Hortells, per un escultor,
1: és possible, sí,
2: un escultor famós. Entonces n'hi ha alguna que fica làpida de tal Hortells, crec que és Hortells, no ho sé. Una iniciativa molt interessant que podríem adoptar així en la vall. Sí.
1: Pues gràcies, com sempre, per estos programes i per aquestes suggerències, Juan, un plaer. I per cert, en breu canviem el format i serà, jo no sé si donar més pistes, però el Cafè de la Història també s'apunta als nous temps que corren audiovisuals, no?
2: Sí, vols que ho conte?
1: Vinga, conta'm.
2: Sí, tenim un projecte així en Don Vicenti i jo, si vos pareix i si vos agrada. Clar, aprofitant les xarxes socials, pues la ràdio sabeu que només és sentir, però aprofitant les xarxes,
1: el Facebook, l'Instagram, el Twitter, tota la web,
2: clar, sí, que pugueu veure pues, una sèrie de documentació gran part inèdita d'ací de la vall, sobretot estic parlant de fotografia, que mos puguen il·lustrar sobre episodis concrets pues pràcticament oblidats. En el pròxim programa tindreu o parlarem de lo que va ser la principal tragèdia, el desastre natural de la història contemporània d'Espanya, que van ser les inundacions del Vallès Occidental, en les que van haver nada más y nada menos que un millar de víctimes. Així a la vall també li van veure les orelles al llop. En fi, no conté més, ja ho veurem.
1: Tindreu les fotos, els documents gràfics previ a quan tisca el programa, 3 o 4 dies abans, ho tindreu en la web, ho tindreu en el Facebook, ho tindreu en l'Instagram, en el Twitter, i així també sabeu quina és la pròxima volta que torna, sí, Juan Fuertes. Juan, un plaer com sempre, i fins a aquest canvi anunciat ja, eh?
2: Un abraç, un plaer per a mi també.
0: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.

0: 34 graus en estos moments a l'exterior, 2 i 18 minuts de la vesprada del dimecres 8 de juliol del 2026, en plena onada de calor. Al marge de l'oratge, l'actualitat porta, per exemple, esta vespre, la benvinguda oficial als xiquets i xiquetes saragüís d'aquest programa Vacances en Pau. Per temes de calor, precisament, no se farà la recepció oficial en el Palau de Vivel, sinó en el Centre Social Lavallense, al carrer Mestre Rodrigo. I esta vesprada, d'entre altres coses, este programa que sentim de la veu del president d'Esmara, de Joan Badenes, i de l'encarregada, de la responsable del programa Vacances, Pau Pili Flors.
1: La bandera saharaui s'hissarà al balcó perquè és un acte simbòlic des de fa 32 anys. El Parlament de l'alcaldessa de la Vall segurament es visitarà, tu l'has conegut també perquè així l'has entrevistat, el delegat saharaui sí. de València, uh-huh. un Parlament també per part nostra, i després una actuació, com és una festa infantil, una actuació d'un mag, i després un refrigeri, un refresquet, no? I les empreses col·laboradores que donaran als xiquets regals de, que fan tots els anys.
2: Pues en principi estaran hasta el 2 de setembre. Ah. Enguany han complit els 2 mesos, que des de la pandèmia pues, sempre s'havia recortada per problemes, però enguany sí, enguany han vingut el dia que tocava, estaran els 2 mesos.
0: Dos mesos i en actes, en esdeveniments, com per exemple el del dia 18 de juliol en el Pinar, en el Grau de Castelló.
2: El 18 de juliol anem al Pinar de Castelló, totes xiquets, xiquetes i famílies de la província de València i Castelló, a passar allí el dia, la concentració que se fa tots els anys, que enguany ho organitza l'Associació de Castelló. Entonces, pues, una miqueta allí faran jocs d'aigua, una paella gegant per a dinar tots, la convivència, i per suposat la concentració i la marxa en esta població per a visibilitzar la causa saharaui i el programa de Vacances en Pau.
0: Pues una causa, la saharaui i el programa Vacances en Pau, que també fa una crida de cara a la possible continuïtat en successives edicions, sense anar més lluny, la de l'any que ve, perquè de moment només n'hi ha una família que podrà continuar en aquest periple, en aquest cicle de 4 edicions consecutives, que se pot ser família d'acollida, la resta finalitzen cicle ara. I per això, el president de l'entitat, el president de l'associació, Joan Badenes, feia esta crida, guia este missatge.
1: Les que tenim, les famílies que tenim actualment tanquen aquest cicle, excepte una família que s'ha incorporat 4 anys més, i bueno, la crida que podríem fer al programa de Vacances en Pau d'acolliment, a través del qual és molt conegut ja en la Vall, famílies d'acollida tenen durant els mesos de juliol i agost un xiquet o una xiqueta saharaui, pues fem aquesta crida per a que les famílies que vulguin explorar, experimentar el que és l'acolliment i sobretot un xiquet o xiqueta de saharaui, del qual diguem-ne que la seva situació és responsabilitat de l'estat espanyol que es va abandonar, pues tenim un deute moral i a més de solidari per a buscar famílies d'acolliment i que el programa pugui continuar després de 32 anys que estem portant xiquetes i xiquets saharauis.
0: 32 anys en què cada estiu se fica en marxa i se programa Vacances en Pau. I aquest estiu, el del 2026, també tenim confirmada la celebració de les nits d'històries i historietes. Ja sí, dies enrere, en la SER, tant el regidor de Turisme Javier Ferreres com José Enrique Pujol ens contaven detalls de algo que avui s'ha fet oficial. Estes nits del 2026.
3: Començarem el dia 18 de juliol en la clàssica ja dels cementeris, el passeig de les ànimes, que li hem titulat enguany. El 24 de juliol tindrem la nit dels ibers, especial del poblat, que com tots saben s'ha fet una excavació importantíssima, s'ha ficat un centre de recepció de visitants, bueno, s'ha acomodat tot el poblat per a que siga més visitable, i s'ha fet una gran excavació que ha tret al descobert tot el que és ixe poblat, i ixe 24 de juliol aprofitarem per fer, diguem, la inauguració d'aquesta obra. Després ja passem a agost, que tindrem el 8, el 22 i el 29. El 8 tindrem ressons ibèrics a la llum de l'eclipsi. No és l'eclipsi aquest dia, però sí que allí també al poblat s'explicarà, se parlarà de l'eclipsi i lo que és, i la influència que han tingut en l'eclipsi en les distintes civilitzacions al llarg de la història, no? I també prepararà la gent, pues, i donar-li les premisses o explicacions necessàries per a aquest dia proper que tindrem aquest eclipsi solar total, puguen anar en seguretat a veure'l. En seguretat parle no només de la visió, que no se pot mirar directament sense ningú tipus de filtre davant dels ulls, sinó a més les distintes precaucions que hi ha que ficar.
0: Pues parlant de l'eclipse i el que donarà, que parlar encara, avui Javier Ferreres donava més detalls d'això.
3: No és que se tenen que quedar en casa, poden perfectament passejar, pujar a la muntanya o buscar els millors punts per a poder veure aquest eclipse, perquè per la nostra situació orogràfica i geogràfica d'ací del poble, pues, i l'eclipse és prou tardet, o sigui, l'eclipse total és a les 8:30 de la nit aproximadament. Si no s'eleven o busquen un espai on no hi hagi muntanyes, com per exemple Pipa, que ens dona una sombra important al poble, pues no podran veure l'eclipse. Però, com dic, en aquesta nit, aquest dia, aquest 8 d'agost, allà al poble se donaran aquestes premisses i aquestes explicacions per a poder contemplar l'eclipse en total seguretat.
0: Ara tornarem al tema de les nits d'històries i historietes, però ja que estem parlant de l'eclipse, avui la Diputació, la presidenta Marta Barrachina, també ha donat a conèixer que la Diputació distribuís 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants per a poder veure l'eclipsi solar.
4: I des de la Diputació ens preparem per a este gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
0: Per tant, si és d'Alfondeguilla, de Xilxes, etcètera, sí, tindran aquestes ulleres, però si és de municipis superior a 6.000 habitants, no serà possible el que tinguin una d'aquestes 24.000 ulleres. Tornant al tema de la nit d'Històries i Historietes, edició 2026, en la Vall, Javier Ferreres.
3: Després, el 22 d'agost, tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són diverses, per tant no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat enguany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius de Simon, de lo que és el casc històric i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, pues Simon d'aquest casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire. És un barri que encara que allí no podem contar històries dels carrers, perquè els carrers pues, estan numerats com si fos a Manhattan, que allí una travessia a dos, és impossible contar històries dels carrers perquè no tenen nomenclatura, però sí que n'hi ha altres històries que ja hi seran, pues, que ha hagut un cementeri, han hagut altres d'això, i sobretot el que se conta en estos barris són les vivències de les persones, i l'interessant que té són les vivències de les persones que han fet créixer aquest barri, no? Ja en el Toledo es va passar.
5: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I també en estiu, quan arriba aquesta època, és costum escoltar parlar del tema dels arreglos de camins, del treball en el terme, regidories d'agricultura i també d'ocupació. Jorge García.
8: Hem posat en marxa de manera conjunta des d'Ocupació i des de Medi Ambient i Agricultura les tasques del conegut com a paro agrari. Més de 185.000 euros que arriben directament des del govern d'Espanya, des del Ministeri, per a la contractació de personal que es dedica de manera habitual al sector del camp, al sector de l'agricultura, sobretot a la part de recol·lecció de fruites o al magatzem de cítrics, que al llarg dels mesos d'estiu no està la campanya activa i, per tant, durant aquests dos mesos es contracten més de 90 persones perquè així també puguen tindre un jornal al llarg d'aquest estiu. Però no només és aquesta la intenció, sinó també mantindre en bones condicions el terme municipal de la vall.
0: Pues escoltem el regidor d'Agricultura, precisament, a Marc Seguera.
9: On 92 persones ens hem contactat durant aquests dies per a posar a punt els camins del nostre terme municipal gràcies a aquesta subvenció de l'atur agrari, uns 185.000 euros que venen del Ministeri de Treball i 40.000 euros d'aportació municipal per arreglar aquests camins rurals en aquesta època de l'any en què les persones estan en l'atur per aquesta època de la taronja, que de la temporada de taronja, que ja s'ha acabat, no? I hasta que torna a començar esta tardor, pues tindre estos mesos de treball.
0: I preocupació en el sector del camp, el tema de la taca negra en cítrics. Carles Peris, des de la Unió.
10: L'entrada d'esta enfermedad en el nostre territori suposaria un colp irreparable per a l'economia dels productors i també per al sector citrícola, que és el major exportador de cítrics en fresc, ja que estos cítrics amb taca negra se deurien de destinar a la indústria del suc en la conseqüent devaluació del seu preu. Les principals interceptacions que s'han donat és en Llima, cultiu que ja en la Comunitat Valenciana estem atravessant i estem vivint aquest temor.
0: Farmàcies de Guàrdia Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segot 79.